Alexi e Marcus, il clom de la greina, Gevijau de Dursin et Elena Candinas, els on salidau in massa persunas, ein special la Zoe, la Felicia, la Valentina et la Matthias Candinas. A quai è l'emprem dels zedels che se chanta co ein mia scatla. Us weiss, la fin de l'emission surveni ina persona netz chi che esse participau vi de quai concerts in Gevij. Aun bialas fluras. Adossa sind las lingias de telefona viartas, scha e vus lais salidia a gevige vossa musica preferida 0800 20 20 30 0800 20 20 30.